0: cada mes así al informatiu matinal de Ser Maestrat, on mos apropem totes les notícies de la comarca. Comencem, com sempre, en el temps.
1: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
2: L'oratge.
0: Avui dimecres tindrem un dia variable a les nostres comarques, amb nuvolositat al matí i màximes de 26 graus. No hi ha avisos actius per avui a les nostres comarques i la previsió a la costa és que a Vinaròs i Benicarló tindrem 26 graus de màxima, mínimes de 18 i 16 graus. A Peníscola esperem 25 graus de màxima i 16 de mínima. Al Cosebre 26 de màxima i 16 de mínima, mentre que a les cases d'Alcanar tindrem 26 de màxima i 17 de mínima. El matí serà nuvolós i a la vesprada tindrem núvols més ben alts. Al Maestrat interior, a Sant Mateu i la Jana, tindrem 26 graus de màxima i 14 de mínima. A Xer, la màxima serà de 26 graus i la mínima de 13. Cel cobert o molt nuvolós pel matí que s'anirà obrint a la vesprada. Vent de sud a 10 km per hora i humitats del 100%. I als ports i l'Alt Maestrat, a Morella, esperem 23 graus de màxima i 11 de mínima. A Catí tindrem 24 de màxima i 10 i 12 de mínima. Mentre que a Vilafranca la màxima serà de 22 graus i la mínima de 10. Cel amb núvols alts a Morella i més nuvolositat a la vesprada, Catí i Vilafranca. I al Montsià, per últim, al Canar, Videcona, tindrem 26 graus de màxima i 17 de mínima. I a la Sénia la màxima serà de 25 graus i la mínima de 15. A la Sénia el cel s'acabarà cobrint a la vesprada amb un 30% de probabilitat de pluja de 12 a 6 hores. En resum, podeu ir a gaudir de la vesprada a la costa on la nubositat anirà a menys.
3: ¿Qué hace calor? Masivo, bro, es verano. ¿Piscina? No. Tú necesitas disciplina, bro. Nada de piscina, fucking disciplina. Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol, mientras tú...
4: ¡Bricocentro!
5: En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
6: Bricolaje y decora.
0: I comencem a Vinaròs perquè la capital de la comarca va viure el 9 d'octubre per tot lo alt. El municipi va celebrar aquest dia tan especial per a tots els valencians amb una actuació de la moixiranga de Vinaròs i una cantada de rondalles tradicionals a càrrec de la rondalla vinarosenca Mar i Terra. Però abans de tot això, l'actual alcalde de Vinaròs, Juan Amat, va voler dedicar unes paraules en aquest dia tan especial.
7: Avui, 9 d'octubre, celebrem el Dia de la Comunitat Valenciana. Una data per a recordar la nostra història, per a, sobretot per a reafirmar qui som, què compartim i què volem arribar a ser. Este 9 d'octubre té, a més, un significat especial, en commemorar el 750 aniversari de la mort de Jaume I, una figura inseparable de la nostra història i fonamental per a entendre el naixement i la identitat del poble valencià. Perquè ser valencià no és únicament haver nascut ací. Ser valencià és una manera de viure, és sentir orgull pels nostres pobles i ciutats, per les nostres tradicions i la nostra cultura.
0: I ens passem ara cap a Benicarló, i és que el municipi ha presentat la segona edició de les jornades del servei Neurones, Pomes i Chips, que tindran lloc del 22 al 24 d'octubre amb una programació que combinarà divulgació científica, espectacles i espais de debat sobre el funcionament del servei, l'educació, l'envelliment i les malalties neurodegeneratives. Aquestes han sigut les paraules del regidor de Cultura, Álvaro París.
8: Després de l'èxit de l'any passat, sense dubtes, doncs vam considerar que era una iniciativa que va triomfar i que doncs vam pensar que estaria bé continuar en ella en anys successius. Este segon any també portarem a gent molt rellevant en l'àmbit de la neurociència, com després explicarà Rafa. I bueno, és una xerrada que incluïm dins del Benicarló Científic. Nosaltres tenim dos puntals principals en el Benicarló Científic, que és la Setmana de la Ciència i ara les Neurones, Pomes i Chips. Comptant amb la inestimable col·laboració, com sempre, d'AVAX, l'Ajuntament de Benicarló pues, ha fet un esforç molt important vista la demanda social, ja dic que l'any passat va ser un èxit total, en aquest tipus de xerrades, en continuar endavant i pues si s'establís un any, este any una altra vegada i considerem que és necessari, que pareix que sí que serà, volem que esta activitat siga definitiva i que siga, pues, com he dit, l'altre puntal, un mes en maig, que són les jornades de la ciència, i l'altre serà ara a l'octubre, que serà les neurones, pomes i xips.
0: I canviem radicalment de tema perquè, com vam avançar abans en l'avanç informatiu de l'Hoy por Hoy, la Guàrdia Civil ha detingut a dos persones per un robatori en una vivenda a la Vall d'Uixó. Els agents van localitzar un home i una dona quan abandonaven l'immoble tras rebre l'avís del seu propietari. L'actuació va tindre lloc el passat 6 d'octubre després de que els agents regueren un avís del propietari d'un immoble que alertava d'un possible robatori en curs. La ràpida resposta policial va permetre localitzar els dos sospitosos quan sortien de la vivenda. A la seva arribada, els agents van comprovar que la serradura havia sigut forçada i van localitzar ambos persones en les immediacions de l'immoble. Els dos portaven motxilles i en l'interior es van trobar numeroses ferramentes susceptibles de ser empleades per a manipular serradures, a més de diverses peces de joieria. I més notícies en el que respecta a les festes, i és que la Fira de la Tomata de Penjar d'Alcalà de Xivert ha registrat una gran assistència de públic que acaba amb les existències de tomata de Penjar, i és que s'han venut sobre els 3.500 quilos de producte, i tant la fira com els actes alternatius van congregar a nombrosos assistents. A més, el nou espai de Show Cooking, situat en la plaça de l'Església, en el qual va intervenir de l'associació Dona Gaspatxera, la nutricionista Estela Jiménez i els cuiners Dani Roig i Gina Baseli, va ser un altre del focus d'atracció. Com comentava el regidor de Promoció Cultural, Festes i Tradicions, Javi García, amb el nou espai han guanyat en comoditat i accessibilitat, tant per les persones que realitzen el show cooking com per als espectadors. I acabem en esports i amb una bona notícia, i és que l'Intermàquines Benicarló de bàsquet es va estrenar a la Lliga guanyant en casa enfront al Llíria per 73-61 en el partit que es va ajornar degut al temporal de pluja.
2: En San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Pais, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Vive una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc, una experiencia inigualable.
0: I això ha sigut tot fins avui. Recordeu que més tard, a les 12:20 i a la 1:10, es podeu escoltar a l'Hoy por Hoy, i com sempre, cada migdia a les 2:10 en l'informatiu del migdia, sigui a ser maestrat. Que tinguin un bon dia. Adeu.

0: tindrem núvols més ben alts. Al Maestrat interior, a Sant Mateu i la Jana, tindrem 26 graus de màxima i 14 de mínima. A Xert, la màxima serà de 26 graus i la mínima de 13. Cel cobert o molt nuvolós pel matí, que s'anirà obrint a la vesprada. Vent de sud a 10 km per hora i humitats del 100%. I als ports i l'Alt Maestrat, a Morella, esperem 23 graus de màxima i 11 de mínima. A Catí tindrem 24 de màxima i 10 i 12 de mínima. Mentre que a Vilafranca la màxima serà de 22 graus i la mínima de 10. Cel amb núvols alts a Morella i més nuvolositat a la vesprada, Catí i Vilafranca. I al Montsià, per últim, al Canal Videcona tindrem 26 graus de màxima i de 7 de mínima. I a la Sénia la màxima serà de 25 graus i la mínima de 15. A la Sénia el cel s'acabarà cobrint a la vesprada amb un 30% de probabilitat de pluja de 12 a 6 hores. En resum, podeu eixir a gaudir de la vesprada a la costa, on la nuvolositat anirà a menys.
1: ¡Que hace calor! ¡Masivo, bro! ¡Es verano! ¡Piscina, no! ¡Tú necesitas disciplina, bro! ¡Nada de piscina! ¡Fucking disciplina! ¡Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol! ¡Mientras tú!
2: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. ¡Prepárate para el calor! Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
3: ¡Bricolaje y decora!
0: I comencem a Vinaròs, perquè la capital de la comarca va viure el 9 d'octubre per tot lo alt. El municipi va celebrar aquest dia tan especial per a tots els valencians amb una actuació de la moixiranga de Vinaròs i una cantada de rondalles tradicionals a càrrec de la rondalla vinarosenca Mar i Terra. Però abans de tot això, l'actual alcalde de Vinaròs, Juan Amat, va voler dedicar unes paraules en aquest dia tan especial.
4: Avui, 9 d'octubre, celebrem el Dia de la Comunitat Valenciana. Una data per a recordar la nostra història, per a, sobretot per a reafirmar qui som, què compartim i què volem arribar a ser. Este 9 d'octubre té, a més, un significat especial, en commemorar el 750 aniversari de la mort de Jaume I, una figura inseparable de la nostra història i fonamental per a entendre el naixement i la identitat del poble valencià. Perquè ser valencià no és únicament haver nascut ací. Ser valencià és una manera de viure, és sentir orgull pels nostres pobles i ciutats, per les nostres tradicions i la nostra cultura.
0: I ens passem ara cap a Benicarló, i és que el municipi ha presentat la segona edició de les jornades del servei Neurones, Pomes i Chips, que tindran lloc del 22 al 24 d'octubre amb una programació que combinarà divulgació científica, espectacles i espais de debat sobre el funcionament del servei, l'educació, l'envelliment i les malalties neurodegeneratives. Aquestes han sigut les paraules del regidor de Cultura, Álvaro París.
5: Després de l'èxit de l'any passat, sense dubtes, doncs vam considerar que era una iniciativa que va triomfar i que doncs vam pensar que estaria bé continuar en ella en anys successius. Este segon any també portarem a gent molt rellevant en l'àmbit de la neurociència, com després explicarà Rafa. I bueno, és una xerrada que incluïm dins del Benicarló Científic. Nosaltres tenim dos puntals principals en el Benicarló Científic, que és la Setmana de la Ciència i ara les Neurones, Pomes i Chips. Comptant amb la inestimable col·laboració, com sempre, d'AVAX, l'Ajuntament de Benicarló pues, ha fet un esforç molt important vista la demanda social, ja dic que l'any passat va ser un èxit total, en aquest tipus de xerrades, en continuar endavant i pues, si s'establís un any, este any, una altra vegada i considerem que és necessari, que pareix que sí que serà, volem que esta activitat siga definitiva i que siga, pues, com he dit, l'altre puntal. Un és en maig, que són les jornades de la ciència, i l'altre serà ara a l'octubre, que serà les Neurones, Pomes i Chips.
0: I canviem radicalment de tema, perquè com vam avançar abans, en l'avanç informatiu de l'Hoy por Hoy, la Guàrdia Civil ha detingut a dos persones per un robatori en una vivenda a la Vall d'Uixó. Els agents van localitzar un home i una dona quan abandonaven l'immoble tras rebre l'avís del seu propietari. L'actuació va tindre lloc el passat 6 d'octubre després de que els agents regueren un avís del propietari d'un immoble que alertava d'un possible robatori en curs. La ràpida resposta policial va permetre localitzar els dos sospitosos quan sortien de la vivenda. A la seva arribada, els agents van comprovar que la serradura havia sigut forçada i van localitzar ambos persones en les immediacions de l'immoble. Els dos portaven motxilles i en l'interior es van trobar numeroses ferramentes susceptibles de ser empleades per a manipular serradures, a més de diverses peces de joieria. I més notícies en el que respecta a les festes, i és que la Fira de la Tomata de Penjar d'Alcalà de Xivert ha registrat una gran assistència de públic que acaba amb les existències de tomata de Penjar, i és que s'han venut sobre els 3.500 quilos de producte, i tant la fira com els actes alternatius van congregar a nombrosos assistents. A més, el nou espai de Show Cooking, situat en la plaça de l'Església, en el qual va intervenir de l'associació Dona Gaspatxera, la nutricionista Estela Jiménez i els cuiners Dani Roig i Gina Baseli, va ser un altre del focus d'atracció. Com comentava el regidor de Promoció Cultural, Festes i Tradicions, Javi García, amb el nou espai han guanyat en comoditat i accessibilitat, tant per les persones que realitzen el Show Cooking com per als espectadors. I acabem en esports ja amb una bona notícia, i és que l'Intermàquines Benicarló de bàsquet es va estrenar a la Lliga guanyant en casa enfront al Llíria per 73-61 en el partit que es va ajornar degut al temporal de pluja.
2: En San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Pais, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Vive una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc, una experiencia inigualable.
0: I això ha sigut tot fins avui. Recordeu que més tard, a les 12 i 20 i a la 1 i 3, es podeu escoltar a l'Oi Poloi. I com sempre, cada migdia, a les 2 i 10 minuts, en l'informatiu del migdia, sigui a Ser Maestrat. Que tinguin un bon dia. Adeu.

I ara sí, comencem la programació d'avui, i és que avui, com cada setmana, tindrem una nova edició del programa amb l'economista Júlia Guimerà, que ens contarà totes les claus per aprendre

0: sobre economia i sobre com estalviar ara que els temps són difícils.
1: Energía Vinaros. ¿Pagas demasiado en tu factura de luz o gas? Trae tu factura y revisamos contigo opciones para que pagues menos, con atención personalizada y sin complicaciones. Ven a vernos en la calle Pilar 25, en Vinaros. Confianza y buen servicio.
2: ¿Te atreves a entrar si sabes que quizá no puedas salir? Este Halloween, el laberinto de Peñíscola te espera los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de 10 a 19 horas. Pintacaras, juegos, música, hinchables, talleres y un escalofriante pasaje del terror. Ven con tu familia y vive un Halloween inolvidable. Planifica tu visita en laberintopeñíscola.com y benefíciate de los descuentos reservando antes del 23 de octubre. Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
3: I comencem com cada setmana el nostre espai d'economia amb Julià Guimerà, economista, al qual saludem. Julià, bon dia.
4: Bon dia.
3: Bueno, anem a parlar primerament de l'alimentació, un element bàsic que s'ha encarit un 35% els darrers 5 anys. Contamos.
4: Bueno, l'altra setmana vam parlar de la crisi de la vivenda i bueno, com han augmentat els preus de la compra d'aquesta vivenda. I sobretot bueno, pues en el lloguer, que, bueno, que el 39% de la gent que viu de lloguer pues dedica més del 40% dels seus ingressos en el que és el pago del lloguer. I, bueno, i la majoria són gent jovens i bueno, pues tots ja han vist la conseqüència i l'estallir que hi ha hagut. Però, bueno, l'alimentació també és un producte bàsic. És a dir, que la qüestió és que este producte bàsic pues, és com la vivenda. És a dir, si tenim una persona necessita viure en un lloc i poder menjar. I, clar, aquests dos productes són els que més han querit i, clar, quan si tu dediques més part d'aquests ingressos a aquests dos productes, pues, verdaderament quedes més precari, perquè altres coses ja no les pots fer. És a dir, que pràcticament... Pues bueno, pues ja en este cas pues una part molt important dels ingressos van ahí. És a dir, què passa en este govern? Pues bueno, este govern pues ha fet bé una cosa, com pugui ser el creixement, han crescut molt en l'època durant estos 7 o 8 anys. Han hagut molta ocupació, és a dir, han passat més de 22, ja tenim més de 22 milions de afiliats a la Seguretat Social, que no s'havia donat mai. Però, per altra part, pues, el problema és que la inflació, és a dir, la pujada de preus ha sigut bestial últimament, que és veritat que no és culpa del govern, sinó per qüestions externes, com pugui ser pues, el del petroli, la guerra d'Ucraïna, però bueno, això a la gent li produeix intranquil·litat i, bueno, i veu que no, que sí que el país creix, però el país a la butxaca no. I després també et posa el que és la vivenda i l'alimentació. És a dir, el que dic sempre, una persona necessita un lloc per a viure i per a alimentar-se. I, clar, això, normalment, què ha passat ahir? Pues, bueno, que aquests dos productes han pujat molt més que el que pugen els salaris. És a dir, respecte a lo que és l'economia. És a dir, i què passa en això? Pues bueno, que se crea molta desigualtat, és a dir, aquest creixement de l'economia va a determinada gent i l'altra part de la determinada gent no li arriba pues perquè els salaris que en teoria han crescut però no han crescut en arreglo a aquests dos productes bàsics, però el que passa és que en teoria pues, tenen més poder adquisitiu i se fan més pobres. El que està clar és que han crescut, el país que més ha crescut dels quatre importants de la Unió Europea, que és França, Itàlia i Alemanya, però bueno, han crescut 4 o 5 vegades més que aquests països. Això sembla que s'apareix un poc a el que li va passar a Biden, no sé si recorden els oients, que va ser el president abans de Trump, i bueno, pues perquè l'economia anava bé, és a dir, creixia als Estats Units, però bueno, la gent el que està clar és que no li arribava, perquè els preus eren molt... la inflació pujava molt. I això pues, bueno, pues va ser una de les causes perquè va guanyar Trump. Claro, ara Trump creu en la mateixa trampa, és a dir, el país més o menys creix, però bueno, la inflació és terrible i bueno, pues, això que va prometre pues, tampoc... és a dir, la inflació puja molt més, la pujada de preu puja molt més que els salaris i la gent perd poder d'adquisició. I què li pot passar? Pues bueno, aquestes eleccions del segon mandat, pues lo que li passarà és que, a lo millor segurament, segons totes les enquestes, que les perdria. Bueno, ahí tenim. Bueno, tornem un poc lo que és l'alimentació com a tal. És a dir, lo que està clar és que la gent està cabrejada, pues, sobretot per la vivenda, i bueno, pues, perquè són els productes bàsics. L'alimentació en Espanya ha pujat un 35%, i bueno, i què passa? Pues que obliga a moltes famílies a canviar d'hàbits, és a dir, a reajustar el seu pressupost. Cada vegada la compra és més cara, i bueno, què passa? Pues que la gent se passa a les llegums, que són més barates, bueno, cigrons, genties, etc., i disminueix el peix. Clar, el problema del peix, avui en dia jo hem parlat amb molts de pescaters i bueno, que pràcticament no guanyen un duro. Pues per què? Pues perquè el consum de peix ha disminuït pues, una burrada, un 30 o un 40%. Què passa? Pues no és que la gent menja menys, sinó que la gent ja el considera com un producte car i de luxe i se treballa d'altres coses. No, productes bàsics com per exemple els ous han pujat en aquests últims 5 anys el 85%. La carn de vedella, un 60%. El peix, un 35%, la llet, el cafè, el xocolata, i després les pataques han pujat un 40%. Per tant, la existència de la compra és una part important del pressupost familiar, però que, clar, i no és tot la vivenda, és dir que, clar, la qüestió és que tenim l'existència de la compra, el que és la vivenda, el que són els carburants, és dir, i, clar, les famílies a on tenen que reajustar? Però, bueno, en l'alimentació, és dir, la vivenda no poden fer res, els preus són els que estan. Els carburants, sí, pots anar a una altra gasolina, però si puja la gasolina, doncs puja tots els puestos. Llavors, el que fan és que reajusten l'alimentació, canvien el que és la marca habitual doncs per marques més barates, com pugui ser la marca blanca. I això és el que fan, és dir, perquè en l'altre aspecte no passa res. Què passa en la marca blanca? En la marca blanca, doncs que està triomfant, és dir, ja ha crescut un 40%. És dir, que solen ser productes que els fabricants, els supermercats, els obliguen a no posar la marca, i entonces, pues, bueno, eixe producte pues, és més barat. És a dir, bueno, i què passa també per la gent? Pues, bueno, la gent, per exemple, el que està clar és que a la gent compra en més llocs. Podem dir que el 60% de la gent ja no va sempre al mateix establiment, habitual, sinó que va canviant de tendes i per trobar les millors ofertes. Bueno, ahí què ha passat? Pues bueno, pues l'alimentació ha pujat per els carburants, degut a la guerra d'Orient, el transport, per la meteorologia, no ha plogut, per les arancels, i bueno, i després també per noves regulacions mediambientals que se van a Europa, per els fertilitzants. Recordem que la majoria de fertilitzants són importats i normalment se produeix sempre en l'Orient Mitjà. I bueno, i lo que passa, pues que les famílies al final mengen menys proteïnes i més productes enlatats. La fruita i el peix ha pujat molt i els ous també, però justament els ous, aunque siguen més cars, encara és la proteïna més barata. I clar, què passa? Pues que la gent ha baixat el consum de peix i carn. L'alimentació és com tots els productes, és a dir, quan puja el preu, baixa la demanda. Per exemple, la carn de vedella va pujar un 13,6% l'any passat i el consum automàticament va baixar un 5%. Les verdures van pujar un 6,3% i el consum va baixar un 2%. Claro, lo més gros, per exemple, és el peix. Per exemple, l'abadejo va pujar un 10,9%. I se va reduir el consum un 34%. Entonces, en canvi, les llegums i el pollastre, aunque van pujar, com encara són baratos, va augmentar la demanda un 3%. Bueno, lo que trenca un poc esta relació és els ous. Els ous, per exemple, pues bueno, els ous, per exemple, van pujar una pujada del 84% en els últims 5 anys i en canvi el seu consum pues, ha pujat també un 4%. Bueno, i això se deu pues, bueno, pues, perquè és la proteïna més barata. És a dir, a pesar de la pujamenta, és més barat comprar ous que comprar carn i peix. I bueno, pues, l'única excepció. El peix s'ha convertit en un producte de luxe. I bueno, pues, si mirem un poc la relació, que ho vaig treure jo d'una estadística així, si mirem un poc la relació en l'any 2025, les pujades i baixades, i com ha variat el consum, doncs, bueno, el pulp en conserva ha pujat un 5% i el consum ha baixat un 38%. L'abadejo, que he comentat, va pujar un 10% i el consum va baixar un 37%. La cavalla va pujar un 9,9% i el consum va baixar un 19%. La carn de corder va pujar un 11,5% i va baixar el consum un 12%. I la merluza i la pescadilla va pujar un 6,5% i va baixar el consum un 10,5%. Com veiem, és tot peix i carn. És a dir, puja el preu, però baixa molt més el consum. En canvi, per exemple, què és el que... ha hagut algun producte que en teoria tampoc ha baixat. Per exemple, el meló i la sandia ha baixat el preu un 4,7% i el consum ha pujat un 20%. L'oli d'oliva verge ha baixat un 39,9% el que és el preu i el consum ha pujat un 20%. Per exemple, l'oli d'oliva verge extra, doncs, per exemple, ha baixat el preu un 37%. Recordem que l'oli va anar una temporada que no va anar oli en Andalusia i va pujar moltíssim i ara pues, ha baixat més, però va baixar un 37% i el consum va pujar un 34%. Com ben veu, no, està prou relacionat el que és la pujada de preus en la baixada del consum, però hi ha productes determinats, com és el peix, que si baixa un 10%, en canvi el consum baixa un 30%. Bueno, les perspectives però, bueno, no són molt bones, perquè, clar, el cost de la vida pues, va creixent. La guerra d'Iran pues, ha provocat pujada de preus, els arancels que han provocat la pujada, i després, bueno, el que passa és que bueno, tenim una cosa clara, és a dir, normalment els supermercats tarden en 6 o 9 mesos des que ve la pujada de la matèria prima, com pugui ser els carburants. Entonces podem dir que els supermercats estarem 6 o 9 mesos que encara no pujarà molt, però al final, al cap de 6 o 9 mesos, pues pujarien els preus per no perdre marge. Això està claríssim. És a dir, que podem dir que la baixada, la pujada, per exemple, de la gasolina, que encareix el transport, però si encareix el transport, pugen el preu dels aliments, per eixa pujada, pues tarda 6 o 9 mesos en vindre al supermercat. Claro, la qüestió és que què passa? Pues això que vol dir? Que inclús a curt plaç els preus continuaran pujant. No serà una pujada tan forta, però verdament baixar no baixaran. És a dir, més o menys. La qüestió és que, bueno, que tenim així, que, bueno, que l'alimentació i la vivenda han pujat molt, i què passa? Pues que els salaris no han pujat en la mateixa proporció. I bueno, pues tot això mos ve un poc per lo de Mari Carmen, és a dir, la vivenda i lo que són alquilers, i són productes de primera necessitat com pugui ser també l'alimentació. Què vol dir això? Bueno, pues que la qüestió és que lo que són els ingressos de les famílies pues tenen que dedicar, pues perquè són productes de primera necessitat, en més part proporcional dels seus ingressos a la vivenda i una part més important a l'alimentació. Això què passa? Pues que en teoria pues, perden poder adquisitiu, pues no poden fer altres coses com, jo no sé, com poder anar al cine, al teatre, dedicar-la més a l'oci, etc, perquè dediquen una part més important a aquests dos productes bàsics, que és la vivenda i l'alimentació. Bueno, l'alimentació no havíem parlat molt de l'alimenta, però en canvi l'alimentació, podem dir que això és una cosa que segur cada dia, i el que passa, i bueno, la gent ho sap perfectament, el que està passant en els supermercats.
3: Bueno, pues anem a canviar de tema, Julià, anem a parlar de la vivenda, però de la compra, podríem dir. Espanya és el país europeu que més exigís esforç per a adquirir vivenda, no?
4: Sí, tornem un poc a parlar de la vivenda, perquè són temes molt actuals, i bueno, pues la qüestió és que, bueno, és que la compra de la vivenda en Espanya s'ha encarit molt, és a dir, pràcticament la compra de la casa dispara el 40%, podrien dir que els ingressos bruts de la família, els ingressos, un 40% és que compren una vivenda, un 40% el tenen que dedicar a aquesta compra de vivenda. Això no està en cap país europeu. La compra de vivenda, per exemple, exigís un esforç de quatre vegades més de fa quatre dècades. És a dir, en 1980 se destinava per la compra de la vivenda un 10%, un 15%. I, bueno, doncs hem augmentat un 80 i pico per cent, que és la part proporcional que dediquem més a la vivenda. Hi ha una sèrie de factors, és a dir, imagineu-vos, claro, si jo guanyo 1.000 i dedico 400 a la hipoteca, doncs, bueno, això és molt. En canvi, en Europa, doncs, no passa això. En Europa crec que ronda sobre el 20% com a mitja. Hi ha una sèrie de factors, és a dir, hi ha una oferta escassa de vivendes, hi ha un terreno que normalment està ple de burocràcia, que això és culpa dels ajuntaments, que no posen terrenos a disposició, hi ha canvis demogràfics, és a dir, estem augmentant la població i estem quasi de 50 milions d'habitants, i bueno, hi ha uns bancs que exigeixen molt més per a demanar préstecs, és a dir, pràcticament estan demanant que només estan donant el 65 o 60% de la financiació. Què passa? Pues que una persona té que tindre, com la vivenda, pues, a lo mejor, ronda de 200.000 euros, si tens que tindre 60 o 70.000 euros inicialment per poder comprar la vivenda perquè el banc te doni el resto. Claro, això fa un temps que no existia. Entonces, bueno, què passa? Pues bueno, espanyols, per exemple, per comprar una vivenda tens que dedicar 7 anys de tots els ingressos familiars. És a dir, que això no passava fa un temps. I si és, per exemple, en Madrid o Màlaga, per exemple, són 10 anys. Claro, la diferència entre Espanya i Europa és enorme. Per exemple, el cas d'Alemanya o Itàlia, per la compra de la vivenda, pues, necessites és un 20% dels teus ingressos. Claro, això què ha passat? Pues, bueno, pues, sobretot en els anys 80, podem dir que els ingressos, en aquest cas, en aquests dos països els ingressos han crescut més que el preu de la vivenda, cosa que no està ocorrint en Espanya. Bueno, què ha passat en Espanya? Pues bueno, Espanya va entrar a la Unió Europea en 1985 i pràcticament es van convertir en un país ric. És a dir, antes del 1986 necessitaves 3 anys dels ingressos familiars i ara han passat a 7 o 8 anys dels ingressos familiars per adquirir una vivenda. És a dir, que tots els ingressos d'una família es posarem per la compra de la vivenda. És a dir, pues, pràcticament sense altra despesa, pues, dedicaríem aquests ingressos íntegros a la compra de la vivenda. És a dir, de 3 anys han passat a 8 anys. És a dir, el preu ha pujat moltíssim. Bueno, què passa? Pues, bueno, què ha passat? Pues, bueno, primer de tot, abans, en els anys 80, pagàvem un 18% d'interessos, de mitges, demanaves un préstec hipotecari i era sobre el 18%, això és en 1980. Ara actualment el tipus d'interès és el 2 i pico. Claro, en la pràctica la vivenda podia pujar, però com el tipus d'interès baixava, pues la quota continua igual. No sé si és oies m'entén, és a dir, tu quan pagues una hipoteca pagues devolució de préstec i interessos. Si l'interès te baixa, aunque puja la vivenda, la quota se manté igual. Què passa? Pues bueno, pues això ha sigut una forma de que l'esforç de les famílies, aunque la vivenda pujava, no se quedaven igual en el que és la quota, o bé també allargaven el plaç de la hipoteca. Ah, claro, a esto, claro, què passa? Que bueno, que entre... Això se va acabar. Recordem també que, bueno, que en Espanya van tindre una crisi molt forta de la construcció, en el sentit que, bueno, que entre el 2014 va explotar la burbuja financera i va destruir pràcticament 1,2 milions d'empleos. És a dir, abans el que més produïa en Espanya era la construcció, avui dia és el turisme. La construcció era quasi el 18% del producte interior brut. Clar, això va caure tot. Què passa? Pues bueno, ahí van quedar, ahí pràcticament lo que és la promoció i la construcció va parar en sec. I bueno, lo que ocorre és que la capacitat que hi havia, Claro, esta gent que va perdre ahir 1,2 milions de llocs de treball, sobretot en la construcció, pues esta gent s'ha anat reciclant en altres llocs, o bé s'han jubilat. Per tant, s'han perdut llocs. Ara, actualment, és molt difícil trobar persones de la construcció. Què passa? Pues bueno, que actualment no estem construint el que construïm abans del 2008, perquè tampoc podem, perquè no tenim personal per a construir-lo. Clar, això què passa? Pues això, el que passa és que ara estem construint 100.000 vivendes a l'any i, en canvi, pues, el que és la demanda són de 400.000. I, bueno, és una forma de que això pugi el preu. Després, per altra banda, en aquella època, en 1981, la mitja de persones que hi havia en una casa pues eren 3,59. I avui en dia, en el 2023, és 2,5. Què passa? Pues que això multiplica més la demanda de cases, aunque no hagi crescut la població. Bueno, tots aquests factors fan que ens distinguim, ens diferenciem d'Europa. Un altre factor que també influeix en la pujada de preus de la compra és que falta terreny edificable. Espanya és un país de vivendes cares perquè és incapaç de mobilitzar terrenos suficients urbanos, i això és culpa dels ajuntaments moltes vegades. I això afecta sobretot a les grans ciutats com Madrid o Barcelona, que són, bueno, claro, Madrid i Barcelona són els que concentren, podríem dir, la major creació d'ocupació i, per tant, atrauen més població i empreses. Per tant, resulta difícil, molt difícil, augmentar l'oferta de vivendes perquè baixin els preus. I, clar, doncs els preus contínuament estan hipotecats. Què passa? Que, bueno, que els treballadors cada vegada tenen que anar-se més junt per comprar la vivenda que pugui ser més assequible. I, bueno, s'estan desplaçant, podríem dir, a 30 o 40 quilòmetres del seu lloc de treball. Després tenim el problema de la vivienda protegida, que apenes ne tenim. És a dir, Espanya apenes té un 1,5% de vivienda protegida, en comparació amb Europa, que té el 7%. Què passa? Que, bueno, que el mercat lliure absorbeix pràcticament tota aquesta demanda. Claro, per tant, això fa difícil que els preus baixin. Entonces, bueno, què tenim que fer? Construir, claro, construir. Però sobretot construir molta vivenda protegida. I així absorbiríem un poc la demanda del mercat lliure. Bueno, però, claro, això és coste. També tindríem que aprofitar el que se va construir aquelles cases buides o locals i convertir-los en vivenda. I, clar, i limitar el lloguer turístic i de temporada. Bueno, però tot això pues, portarà temps, ja que l'oferta d'una vivenda no està disponible d'ací per demà, sinó que tarda 3 o 4 anys, en diversos anys, en estar disponible. Però, a curt plaç, el problema seguirà existint, és a dir, que tindrem una vivenda molt cara que absorbirà més del 40%, si vols comprar una vivenda, més del 40% dels teus ingressos per la quota de la hipoteca, i a curt plaç pues, continuarem igual. Podríem dir que en 2 o 3 anys no veiem possibilitats de que això se solucione. Però bueno, això és la qüestió. Parlem d'alimentació i parlem de vivenda. Temes prou repetitius, però temes molt, molt actuals.
3: Anem ja a la bolsa, en la part final del programa.
4: Pues bueno, pràcticament la bolsa que esta vegada quasi ha quedat plana. És a dir, no, ni ha pujat ni ha baixat, ha baixat un 0,27%. I bueno, pues, s'ha mantingut en els 10.000 punts. I bueno, encara la rentabilitat anual de la bolsa espanyola pues, és 9,97%. És a dir, que la gent encara, des del meu gir, el que invertim en bolsa encara està guanyant prou del 10%. Bueno, el problema està en la deuda, que està pujant moltíssim, és a dir, la deuda, el tipus, quan normalment la deuda pública, recordem que vos, per exemple, que la deuda, el bon espanyol, la deuda a 10 anys, pues està pràcticament al 4% i pico. És a dir, això pues, reflexa un poc la preocupació dels inversors ant una inflació que amenaça convertir-se en molt elevada. Bueno, la bolsa espanyola va perdre des de 9.000 punts, però el divendres se va recuperar en una pujada del 0,55. I al final va lograr pujar, se va mantenir de 9.000 punts. El mercat espanyol, bueno, no difereix molt dels mercats internacionals. Estats Units, per exemple, va pujar un 0,5, el NAC de l'altre va pujar, però en canvi el DAX alemà pues, va baixar un 0,57 i el FIX britànic va baixar un 0,86. Bueno, el adelanto electoral no influye en la bolsa y la prova més evident és la prima de risc, és a dir, que pràcticament se manté igual a més de dir la prima de risc, recordem que és el tipus d'interès del bon espanyol, de la deuda espanyola, respecte a l'alemà. És a dir, el tenim a 62 punts, és a dir, un 62% més car. Però, bueno, la qüestió és que nosaltres el tenim car no per les eleccions, sinó per el problema de França. La França té un greu problema, és a dir, no creix, té un dèficit enorme, la deuda francesa està molt més alta que l'espanyola, és a dir, que la gent se fia més d'Espanya que de França, i, bueno, però, clar, això també ha influït en la nostra deuda, que ens hagi pujat al 4%, però, clar, la deuda francesa està a prop del 5%. L'evolució del bon espanyol, doncs, bueno, ha pujat prou, per culpa d'això, per la francesa, que estava al principi del 2025 que estava en el 3%, i ara el tenim al 4%. La qüestió és que, bueno, en canvi, la deuda francesa pues, està ja a prop del 5%, del 4,9%. La deuda dels Estats Units encara està més alta, puja al 5,7%, i és possible que arribi al 6%. Què vol dir tot això? Pues, bueno, el que vol dir és que quan tu deixes diners a un estat, li fas pagar més interès perquè te fies menos de que te ho torni. És a dir, no havíem vist eixa deuda en un tipus d'interès tan cara. Bueno, ahí està la qüestió, és a dir, la deuda en el món està pujant i, claro, la deuda espanyola, per culpa de la francesa, pues, també mos està pujant prou. La qüestió és que, bueno, el petróleo se manté en $105, és a dir, continua car, encara hi ha dificultats per l'estret d'Hormuz, per a com passa el 20% del petróleo, i Trump no descarten atacar Iran, este loquet que tenim una altra vegada, abans de les eleccions del mateix mandat, que recordem que se faran en novembre. Bueno, quins són els 5 millors valors de la bolsa espanyola? Celmes, mos ha pujat un 5,66%, Grifols mos ha pujat un 3,63%, Puig ha pujat un 2,49%, Iberdrola mos ha pujat un 2,11%, i Logística, la del tabaco, ha pujat un 2,08%. Quins són els 5 pitjors valors? Ferrovial, mos baixa un 6,05%, Bank Inter, menys un 5%, IAG, la d'Iberia, baixa un 4,93%, ACS, baixa un 4,37%, la de Florentino, i Unicaja, mos baixa el 3,78%. I, bueno, com està la bolsa espanyola, europea i mundial? Doncs, pues, bueno, l'IBEX mos baixa 0,27, se queden de 9.033 punts i encara tenim una rentabilitat de prop del 10%, des de l'1 de gener. El FAI britànic puja un 0,86, el DAX alemà baixa un 0,57, el CAC francès baixa un 1,19, el FIX britànic baixa un 1,46, l'Eurostoxx mos baixa 1,04. És a dir, totes les bolses europees, excepte la britànica, baixen. El Nikkei japonès puja 1,06, és la bolsa millor de totes, té una rentabilitat des del principi d'any del 37%, la bolsa xina, Hang Seng, puja 1%, l'S&P 500, que són els 500 valors millors de la bolsa americana, puja 1,15, el Dow Jones puja un 0,93 i l'índice Nasdaq, el tecnològic, puja 0,64%. Bueno, però això és el que podem comentar aquesta setmana. Han comentat el que és l'alimentació, està pujant molt en aquests últims 15, és un bé bàsic en aquests últims 5 anys, i després tenim també el que dediquem en la compra de la vivenda. És a dir, un percentatge molt alt, sobretot el més alt d'Europa, des més alt d'Europa, que dediquem els nostres ingressos en la compra de la vivenda. Però això és el que podem comentar aquesta setmana.
3: Molt bé, Julià. Pues moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una setmana més parlant d'economia i t'esperem la setmana que ve. Un saludo.
4: Molt bé, moltes gràcies per sentir-me i fins la setmana que ve. Adéu.
3: Adéu.
5: Som el teu suport, el teu trampolí al món empresarial. Als centres sedes de la Diputació t'ajuden a fer realitat la teua idea emprenedora i a consolidar el teu negoci. Assessorem i formem de manera gratuïta persones emprenedores, autònomes o aturades. I les acompanyem perquè posen en marxa els seus projectes professionals. Empren, forma't, ocupa't. Ens trobaràs presencialment a Albocàsser, Llucena, Segorbe, Morella i Vall d'Alba. Busca'ns també a peeconomica.ditcas.es. Fent territori, Diputació de Castelló.
6: Thank you. Si dispone de pisos o apartamentos para venta en el núcleo urbano de Vinarós, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-1962-25 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
5: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló.

0: Hoy por hoy maestra. Josema García.
1: Muy buen día a todos y a todas, bienvenidos una vegada más a l'Hoy por Hoy, hoy 14 d'octubre de 2026. Pero abans de començar en el programa, fem un petit repasó al temps, perquè avui tindrem una jornada bastant càlida per a ser octubre, i és que tindrem 25 graus tant a Benicarló com a Vinaròs, i un cel bastant clar que deixarà pocs núvols. Per començar, també fem un petit avanç de lo que serà l'informatiu del migdia i avancem una notícia, i és que Vinaròs avança en l'atenció a la salut mental amb la incorporació del SASEM, és a dir, el Servei d'Atenció i Seguiment per a les persones amb problemes greus de salut mental. La Regidoria de Serveis Socials ha aconseguit el finançament per a posar en marxa un nou servei municipal que oferirà atenció i acompanyament a les persones amb problemes greus de salut mental, així com a les seues famílies. El SASEM és un servei públic i gratuït que té com a objectiu ajudar a les persones amb problemes greus de salut mental a tindre una vida més autònoma, millorar el seu benestar i facilitar la seva integració en la societat.
2: Hola, venía a hacer el mantenimiento de mi coche.
3: Claro, cambio de aceite y filtros o frenos.
2: Pastillas y discos, aunque en realidad también me toca pronto aceite, neumáticos y equilibrado.
3: Perfecto, revisamos también batería, bombillas y filtros.
2: ¿Y bujía, correa y líquidos?
3: Por supuesto, incluso descarbonización. Te dejamos todo listo para viajar con tranquilidad.
2: Perfecto, pues empecemos.
4: Si deseas un servicio de mecánica rápida, eficaz y profesional, ven a vernos. Porque quien mantiene, no repara. Autotrack Vinaròs.
1: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més així a l'Hoy por Hoy. Avui estarà en nosaltres Ivan Sánchez, diputat provincial d'Esports i del cicle integral de l'aigua, que ens parlarà, entre altres coses, sobre el nou pressupost per a 2027 del Consorci Provincial d'Aigües, i també parlarem, com no, en ell d'esport. I a més, també tindrem una nova secció de Medi Ambient amb Débora Fandó sobre un tema molt interessant, i és que estem en una època de pluges, i hem parlat en ella sobre els últims episodis de pluges torrencials que han afectat el nostre territori i sobre si el nostre territori està preparat per a futures inundacions. Tot això i molt més en el programa d'avui per avui d'avui.
5: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més així a l'Hoy por Hoy, i avui em trobo en Débora Fandos perquè tornem a la secció de Medi Ambient. Débora, què tal?
6: Molt bé. Aquí, bueno, sobrevivint després del pont.
5: Molt bé. Pues avui parlarem sobre un tema d'actualitat, i és que estem en una època de pluges, i avui conversarem sobre la gestió de les inundacions després dels episodis de lluvies torrencials, de pluges torrencials. Explicarem pues, si hi ha suficient prevenció, si hi ha la suficient neteja de barrancs i si els municipis estan preparats. Per això, Débora, jo te vull preguntar quina és actualment la situació dels municipis de la comarca davant del risc de inundacions.
6: Claro, parlant des del punt de vista de Vinaròs, possiblement no mos fem la idea, perquè la veritat és que en el nostre cas, quan hi ha una riuada forta, pues bueno, què passa? Que quatre cases que estan als barrancs del Saldonar i això de la Costa Nord, i a lo millor algun tros de carretera que han utilitzat, però la veritat és que Vinaròs en si no és un lloc que estigui en un risc supergran o que estiguem veient que ens afecta moltíssim les riuades. Però claro, no podem oblidar el que passa als pobles del costat, i no oblidem que a tres anys, com per exemple l'any passat, alguns pobles de les zones interiors, jo que sé, Tírig, per exemple, van patir unes riuades bastant potents, i encara que no sigui el nostre àmbit territorial, doncs els veïns de dalt, i ho sabeu, tots els del poble, doncs les cases del canal, la Ràpita, cada vegada que arriba a octubre, se fiquen a tremolar. Que si estem preparats, pues difícilment, perquè mos hem donat compte este any mateixa, i tots els que esteu a Vinaròs i al voltant ho haureu viscut. Ha plogut tant esta setmana passada no l'altra, com el resto de l'any. Això és una cosa cada vegada més comú, difícil de gestionar, i la veritat és que la cartografia que s'ha utilitzat per fer ordenació urbana al respecte és ja un poc antiga. Tinc que dir que la Comunitat Valenciana té una boníssima cartografia de riscos d'inundació i d'altres tipus de riscos. És, de fet, la podeu consultar tots, és el visor cartogràfic de la GVA i està molt bé, molt detallada, però la veritat és que ja s'ha quedat un poquet curta en aquests temes perquè les previsions s'han desbordat especialment en els últims anys.
5: I, bueno, els últims episodis de pluges torrencials han posat en, de manifest alguna mancança en la prevenció d'inundacions?
6: Més que mancança és que ens estem empecinant en continuar fent les coses en un escenari de fa 20-10 anys quan no és així. I un exemple claríssim el teniu, Vinaròs no, ja vos dic, Vinaròs en si no és el que està més a l'ull de l'huracà en aquest tema, però un exemple claríssim és el pas del riu Seca a Benicarló, el pas del barranquet que arriba per la Mar Xica a Benicarló i tal. Tots els anys ve una riuada i se desmunta tot aquell pont, tot aquell pas, però després veus que el reconstruïxen i fan el mateix, un pontet sense ull, esta vegada no han ficat ni passos, pràcticament és un mur més o menys baixet de cement a la sortida del barranc, i ells pensen que això, com anys anteriors se feia, que te durava 5, 6, 10 anys fins que venia una riuada forta, però és que ara tots els anys se ho passen reconstruint. Vull dir, tenim que assumir que hem canviat en un escenari, i a mi la sensació que me dona, i jo crec que tots la compartireu, és que no estem preparats perquè continuem aferrant-nos a un escenari que ja ha passat i que no és el que tenim.
5: I ara actualment en quin estat es troben els barrancs, per exemple, de la comarca?
6: El problema dels barrancs precisament és que són molt més difícils de predir la seva reacció davant pluges tan intenses com per exemple seria un riu. Vale? Uns rius de caudals constants és relativament, ja saps, que tenen discos i tal, però els barrancs d'això, té d'haver un pico tremendo que durant dos dies te baixa un caudal tremendo que pot ser igual o superior al d'un riu caudalós i pues bueno, no, és molt difícil predir el seu comportament. També és veritat una cosa, i això tinc que deixar-ho clar. Problemes que s'han dit, per exemple, que això és una cosa, jo entenc que és una cosa que, bueno, quan passen catàstrofes d'estes, és una cosa que se parla molt. El tema de les canyes, per exemple. Sí que és veritat que als barrancs de València, i això s'ha ficat molt el foco després de la desgràcia que va passar un parell d'anys a València, no tenim aquest problema de canyes tan massiu que tenim en València, no el tenim en Castelló, per sort. Vull dir, vos recordo que això és que m'he donat compte que hi ha molta gent que no ho sap, perquè, bueno, les canyes, pues, com les hem vist tota la vida, pues, ja pensem que formen part del nostre ecosistema i en realitat és una planta exòtica. I és un problema gordíssim perquè de tu una canya la talles i si te queda un trosset, això se te'n va aigües a baix i te fa un canyaveral en seguida. Els nostres barrancs no estan ocupats en una densitat tremenda de canyaverals que està tot el llit col·lapsat, com pots veure, per exemple, en València. Per sort, en Castelló i a la nostra comarca en concret, això no ho tenim. Entonces, per aquesta part, està més controlat. Per desgràcia, el problema és més profund que aquest tipus de coses. I no estan les obres o les remodelacions que se puguen fer com acceptar que hi ha certes zones que no se tindrien que haver edificat i n'hi ha que admitir, i al final, per molt que la natura s'empenye en demostrar-nos-ho, intentem resistir-nos, però que hi ha zones que a la llarga se tindran que abandonar i admetre que allí no se tindria que haver construït i que va ser una mala idea des del principi.
5: I quines actuacions consideres prioritàries per a reduir el risc d'inundacions?
6: Sí, és el que dic, és una cosa dura de dir. Llavors dic, en el cas de Vinaròs, de Nicarlo, per exemple, no és una cosa... és molt difícil que passi algo com el que hem estat veient d'aquestes riuades tremendes i tal, però, per desgràcia, l'única solució és desalojar aquestes zones inundables. De fet, no sé si recordareu que, ja sé que no és la nostra comarca, però bueno, són els veïns dalt del costat. L'alcalde d'Alcanar, el poble del costat, va dimitir l'any passat perquè no podia seguir gestionant aquestes catàstrofes contínues i ho va dir. De fet, van fer un programa molt bon, crec que era La Sexta, si no recordo mal, que ho va dir, que no podia gestionar-ho més i que hi havia que reconèixer que aquestes persones no podien seguir vivint allí i que no hi havia res més que fer. I en el cas, ja vos dic, per sort, en el nostre territori no és una cosa tan dramàtica, però la gent que vivi en aquests llocs tindrà que acceptar que pot ser un, dos, cinc anys, però a la llarga, si això continua passant i va en una periodicitat més alta, que és el que estem veient, a la llarga l'única previsió serà llevar a aquestes persones d'aquestes zones perilloses i ja està, perquè per molt que t'empenyes en fer infraestructura dura, tu no... Se parla molt, per exemple, de les preses i no sé què, vull dir, a un barranc com el Cérvol tu li pots donar presa. Al final, el Cérvol té aquest tipus de comportament tipus barranc, o jo què sé, el Saldonar, l'Aigualiba, són barrancs.

0: tractar. Fins a quin punt està influint, tu creus, aquest canvi climàtic en la freqüència o la intensitat dels pluges torrencials?
1: Qualsevol persona que tingui un poc d'informació sobre com està l'estat del Mediterrani te dirà que la influència és bastant, bastant alta. Perquè la temperatura no està baixant. N'hi ha xarxes del mar, sí, me vull referir. I, claro, això, bueno, jo no soc experta física, però te ho diran. Un mar més calent és capaç d'emmagatzemar molta més humitat i té potencial de que s'alliberi de manera explosiva, que és el que està passant. Per exemple, a pesar de que vos dic que és veritat, no tenim un risc d'inundació de riuades fortes a Vinaròs, però sí que te pot caure una tromba que temporalment col·lapsi el poble. I no sé si sou conscients de lo prop que vam estar fa un parell de setmanes, perquè va caure una tormenta contínua de 600 litres que a últim moment se'n va anar de Vinaròs i se'n va depositar a la mar. Però són coses que a partir d'ara pot passar, que en un dia te supera la precipitació de tot l'any. I antes era una cosa que dius, bueno, de vegades quan passa, això sempre s'ha sentit, i és veritat. Te diuen, bueno, però això ha passat tota la vida. Ja, però passava cada 50 anys. Ara ens estem trobant situacions d'estes, si no cada any, cada dos, cada tres, i és la freqüència d'aquests fenòmens. Evidentment, això no se pot negar, i els meteoròlegs i la gent que estudia aquestes coses te ho diran. Aquests eventos catastròfics han passat tota la vida, però n'hi ha que reconèixer, n'hi ha que admetre que cada vegada són més freqüents. I sé que no és una cosa popular de dir, i jo crec que aquesta negativa a acceptar aquesta situació és, al final, és un dol de les persones de que tenen que admetre que la situació meteorològica, climàtica, diguéssim, que veuran a partir d'ara, no és la que coneixien dels seus últims anys. Entonces, és un sapo difícil de tragar, però quan antes ho admitim, pues antes podrem actuar al respecte.
0: I quan creus tu que la gent tomarà consciència de que al final les inundacions cada vegada són més freqüents?
1: Pues mira, justament en aquest mateix programa que comentàvem antes, ho diuen que al Canà, per exemple, hi ha molt pocs negacionistes del canvi climàtic per això, perquè ho estan vivint en les seues cars. Però si no és pel tema de les riuades, serà pel tema de la sequia, per exemple. Ens acostumem a tindre 11 mesos de sequia extrema i després un de pluges torrencials. Quan ja es comencen a veure al final la gent, hasta el de crosta de coco més dura, es comencen a veure que això passa tots els anys, al final ho tindran que acceptar. Costarà, per desgràcia, perquè és el que t'he dit. Jo intento, encara que internament dona un poc de ràbia pensar això de que, jolín, és que si tots estiguéssim més ficats en el tema, podríem reaccionar antes i tal. Jo penso que aquestes persones, en realitat, és el que dic, estan passant un dol. és la fase de negació, no? I la primera de me nego a acceptar una realitat terrible, i entonces, pues, com a que te paralisa, no? Antes que aceptar-ho està la paràlisi. I bueno, tardarà més o menys, però al final arribarà, per desgràcia.
0: I tu creus que hem après algo de, per exemple, la Dana que va sota València fa 2 anys?
1: Jo crec que la població sí que ho ha acceptat, però els que ens governen no suficientment. No és suficientment perquè, jo ho entenc, gestionar una cosa d'aquestes és molt complicat. Vull dir, i no hi ha manera fàcil de dir-li als que tu, suposa que depenen de tu, dir-los que això és una cosa que passarà amb més freqüència. Entonces, com a que se resisteixen a admetre-ho i pensen que, bueno, pues ha sigut un event catastròfic, però que, uah, ha de tornar a passar, això, bueno, no ho veuré jo ni el govern que ve detrás, igual ni l'altre. Però tots els models, tots els científics ens estan dient que sí, que tornarà a passar. Entonces, jo crec que la població, una part es comença a donar-se compte, perquè no oblidem que, per exemple, quan va passar lo de València, molta gent se va, aquells polígonos que veiem a la tele i tot, moltes empreses se'n van decidir anar-se'n. I ja se parlava de rellotjar a aquestes persones i tal. Però és el que dic, és, en part, sento empatia per aquestes persones que tenen que prendre aquestes decisions sèries, com l'alcalde d'Alcanar que parlàvem antes, que és molt impopular dir-li a una persona, mira, és que hi ha que admetre que no podràs continuar vivint aquí, i això és, pues, és impopular de dir-ho. Entonces, s'estan resistint a admetre aquesta realitat.

0: I abans...
1: Estàs fent un poc de primer en esta conversa, me dono compte. Estàs fent un poc de primer en esta conversa.
0: Abans d'acabar l'entrevista, te vull un poc preguntar perquè aquest cap de setmana hi ha una altra vegada previsió de pluja. No sé si les previsions són fortes i poden donar lloc a una dana o estem en un episodi més de pluges.
1: Pareix que no serà tan forta com la que va ser fa dues setmanes. Però, claro, és que un altre problema que porta el tema este de que estigui tan carregat d'humitat el Mediterrani i tanta temperatura és que també és més difícil predir-ho. Vull dir, se va parlar molt de que els meteoròlegs van fallar en les precipitacions i tot això, que a veure què passa això, però és que aquesta és una altra de les conseqüències, que és més difícil de predir. De fet, eixa tormenta ningú pensava que a última hora se menetjaria la mar, per exemple. Hasta últim moment estaven de si cauria la mar, de si cauria a terra, i... Entonces, davant de la duda, precaució. Jo sé que va tres, per exemple, jo sé que els companys de la SER, no sé, cada vegada donar les notícies a algú en les èpoques, però que recorden no passar per barrancs en el cotxe, intentar ficar-se a salvo, en resignació ja perquè la gent continua insistint. Però recordar que els barrancs poden créixer molt ràpid en poc temps, per sort és una cosa que dura poc, però que te pot haver una crescuda sèria en pocs segons. Entonces, ante la duda, precaució, perquè és una cosa que estem veient. Cada vegada les previsions són més difícils de fer en exactitud.
0: Molt bé, doncs, Débora, ha sigut un plaer comptar en el teu coneixement i esperem que aquest nou episodi de pluja sigui molt més lleuger que l'últim.
1: Això esperem tots. Gràcies, bon dia.
0: Gràcies a tu. Adeu.
2: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaròs, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
3: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
4: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més ací a l'Hoy por Hoy, a la secció d'entrevistes, i avui concretament em trobo en Ivan Sánchez, diputat provincial per Castelló i alcalde de Sant Jordi. Què tal, bon dia?
5: Què tal, molt bon dia.
4: Jo voldria començar aquesta entrevista parlant sobre el nou pressupost del Consorci Provincial d'Aigües, que ja s'ha aprovat de cara al 2027. Quines actuacions concretes es finançaran i quins municipis se'n beneficiaran?
5: Bueno, com sabeu, el Consorci Provincial d'Aigües ha començat a rodar fa poc de temps, des de que va entrar la legislatura. Va dir la presidenta que seria la legislatura de l'aigua, i un dels punts claus era conformar és el Consorci Provincial en un pressupost, com tu bé dius, de més de 6 milions d'euros per a l'exercici que ve, on els dos consorcis que hi havia existents, el de la Plana i el del Pla de l'Arc, s'han unificat en estos 24 municipis primers, on les actuacions són bàsicament donar l'abastiment d'aigua potable en alta a estos 24 municipis i després una sèrie de d'inversions necessàries que venien arrastrant-se d'abans, com aquesta planta de tractament de les pedrisses i després obres de connexions dins d'aquest consorci provincial que milloren la red d'abastiment i garanteixen sobretot la qualitat i la quantitat d'aigua en els primers 24 municipis que conformen el consorci.
4: I En una província que pateix episodis de sequera, no?, i pluges torrencials, com s'està preparant la Diputació per a garantir el proveïment d'aigua?
5: Bueno, quan vam arribar, hi ha que dir que la sequera no ve d'ara, la sequera sí, l'ha patit de fa molts anys, vam entrar i, com deia, no?, vam fer una àrea específica d'aigua que mai havia tingut la Diputació, de cicle integral de l'aigua. Vam agafar aquest plan director que se va elaborar en el govern de quan estava el president Javier Moliner, i li vam donar forma. Vam agafar aquells problemes endèmics que tenia la província en matèria d'aigua quan venien aquests episodis de sequera, com era l'abastiment d'aigua potable en Costur, els problemes que tenia en Vistabella, Xodos i Benafigos, o la problemàtica d'aquí de les comarques del Baix Maestrat, de Canet, la Jana i Traiguera, i conjuntament en la Generalitat pues, vam ficar aquests més de 6 milions d'euros per a fer aquests pous, aquestes cates i aquestes connexions que garantissin l'abastiment. I en això estem, Canet ja ho té en marxa, Vistabella, Xodos i Benafigos, els pous que ja han funcionat, i els altres en connexions que garantiran, i Costur, que era el municipi de la província de Castelló que tenia que utilitzar més cues d'aigua en un conveni singular de 480.000 euros agafant l'aigua des de l'Alcora, pues hem solucionat un problema que era tan fàcil com fer un estudi previ, i la culpa la tenien pues, esos 480.000 euros.
4: I parlant ara d'esports, que és també la teua competència, se va celebrar el 14 de novembre la cursa mediterrània, que es va ajornar a causa de la pluja. Per als oients que s'escoltin i no sàpiguen de què va aquesta cursa, conta'ns un poc en què va consistir.
5: Bueno, la marca Mediterranean Epic és una marca que ens representa, no?, fora de les nostres fronteres com a esport. Tenim la BTT, que és part del campionat del món, la gran Fondo o el triatlón, que ha sigut estos anys sede del campionat d'Espanya. Vam voler fer una gravel, tenim la gravel de Llucena, que és prova UCI. Llavors vam fer una aposta des de l'Ajuntament, Diputació i Generalitat per fer la primera edició de la Scott Mediterranean Epic Gravel en Sant Jordi Panoràmica. És una prova que ja té en la primera edició inscrits més de 500 participants, campions d'Holanda, campions d'Espanya, campions de Canadà d'esta modalitat. I el que volem no representar en esta modalitat, que molts ciclistes professionals d'altres modalitats ara estan aquí, pues donar-li una prova de rellevància a nivell nacional. Volem que l'any que ve siga una de les proves més importants de gravel en Espanya, i bueno, promocionar la província pues, a través de l'esport.
4: I quin suport reben els clubs esportius més menuts dels municipis a l'interior, que sovint tenen pues, això, més dificultats econòmiques?
5: Bueno, des de la Diputació tenim la línia més gran, si parlem econòmicament, de quasi 2 milions d'euros, on tots els clubs, tant èlit, base, adaptat o esport femení, tenen ajudes. Més de 200 clubs enguany rebran esta ajuda per a qualsevol esdeveniment deportiu, de qualsevol club, de qualsevol modalitat que se faiga en la província. Una ajuda que, com dies, per una part promociona la província a través de l'esport, per l'altra donem a que l'esport estiga dins de la vida quotidiana de qualsevol veí i veïna de la província de Castelló, des dels més menuts als més grans, no? I com tu dius, no?, portem l'esport als municipis d'interior, aquells que tenen més dificultats, per a que ells també facin aquesta promoció turística a través de l'esport.
4: I considera que és suficient aquest suport de la Diputació, o encara hi ha moltes mancances als pobles menuts en tema d'esports que hi ha que tractar?
5: Bueno, jo crec que sempre se pot millorar, no? Qualsevol línia de subvencions sempre és ampliable i estudia ampliable, i tenim que tenir en compte que qualsevol pressupost de qualsevol administració pues, té uns límits i unes capacitats, i s'ha de repartir en altres àrees tan importants com serveis socials, infraestructures, carreteres, turisme, i en la que es toca. Nosaltres, des que vam entrar, hem muntat aquestes ajudes, hem millorat sobretot les bases per a facilitar als clubs que reben aquesta ajuda, i evidentment qualsevol suggerència o proposta que ens ve dels clubs pues estudia per a tal, no?, de millorar. No estem per a millorar aquestes línies, com dic, i si tinguem més de 6 milions, pues 12 milions pues seria molt millor.
4: Molt bé. I també des de la Diputació, ja endinsant-nos en l'àmbit de la cultura, la Diputació ha concedit 100.000 euros a 49 escoles de música, si no m'equivoco.
5: Sí.
4: Quines millores podran dur a terme aquestes entitats gràcies a aquestes ajudes?
5: Bueno, jo crec que la música en la província, que va a través de l'àrea de cultura del meu company Àlex, el diputat de cultura, són importantíssimes. Jo mateix soc músic i ara soc president de l'Associació Musical de Sant Jordi, sé la importància que té aquesta ajuda, que se poden destinar pues, sobretot a la compra d'instruments o a la reparació o a gasto corrent que tenen les bandes municipals, que al final pues, tenen que nutrir, a més d'aquesta quota de socis, pues, de subvencions a través de l'Ajuntament, com fem en Sant Jordi, 25.000 euros directes per a l'Associació Musical Sant Jordi, i d'aquestes ajudes que a través de la Diputació pues, volem fomentar, no?, la música de banda tan important en la nostra zona, no?
4: Vale, i parlant també de seguretat i control d'accessos, per part de la Diputació també s'ha millorat el que és el control a l'entrada dels pobles i també s'ha millorat els quarters de la Guàrdia Civil, no?
5: Sí, pues mira, parles, jo crec que en el alcalde de municipi que no té policia local, que va ser el primer de la província en ficar càmeres de videovigilància per al tràfic rodar, a partir d'ahí se va obrir no un ventall de possibilitats en tots els municipis, i ara hi ha molts de municipis que tenen aquestes càmeres de videovigilància, i la Diputació, com no podia ser d'una altra manera, recolzant eixa, bueno, eixa infraestructura que muntem de municipis, pues, ha dotat als municipis d'eixes càmeres, unes càmeres molt més completes, no?, en les interseccions o entrades dels municipis per a eixa videovigilància, i a més, com tu dius, no?, una subvenció directa als quarters de la Guàrdia Civil, que són aquells que al final en els municipis com els nostres no tenim policia local, pues velen per la nostra seguretat. Jo crec que una ajuda necessària, que tot el món vol tindre aquesta seguretat dins de casa seva, dins dels seus municipis, i que evidentment pues, esta línia d'ajudes pues, dona aquesta tranquil·litat i seguretat als nostres veïns i veïnes.
4: I quins quartels de la província, des de la teva opinió, estaven o necessitaven una reforma o alguna ajuda?
5: Pues tots. Jo soc fill de Guàrdia Civil, vaig néixer en el quartel de Vinaròs, d'aquí, d'esta localitat. Tinc 47 anys, ho recordo poc, però quan les visites he fet de molt menut, el quartel ja tenia moltes deficiències. Imagina 47 anys després, les deficiències que podien dir, tots els quartels tenen mancances estructurals, d'infraestructura, de millores en quant als edificis, als pàrquings, als patis i tot, i pues, esta ajuda directa que dona la Diputació jo crec que és una millora substancial, i jo crec que també pues, una reivindicació al govern central de que aquests quartels pues, haurien d'estar en millors condicions, perquè al final estan ahí les forces i coses de seguretat de l'Estat, que són els que, com deia abans, pues, mos donen aquesta seguretat.
4: I per acabar, vull concretar un poc més, i te vull preguntar com a alcalde de Sant Jordi, quines són les principals necessitats que encara detecta actualment als municipis de l'interior i sobretot de la comarca?
5: Bueno, jo crec que els municipis com els nostres menuts, quan parlem d'infraestructures, no hi ha cap alcalde o alcaldessa que estiga en desacord que són millorables. És cert que des de la Diputació de Castelló s'ha fet un treball excepcional en l'àmbit de les carreteres, i a més en aquesta línia nova d'interseccions que sempre quedaven abandonades en un limbo entre administracions. Quan parlem de sanitat, la dificultat dels municipis d'interior sempre és una per el traslado dels professionals de la sanitat, per la mancança de puestos a cobrir, o perquè els mateixos doctors i doctores o infermeres o infermeres necessiten fer desplaçaments molt llargs entre municipis per a donar aquests serveis. En quant a serveis socials, evidentment els municipis requereixen d'ajudes, aunque van a través de les mancomunitats, com és el cas de Sant Jordi, necessiten recursos, no? Jo crec que al final estem dotant, no?, des de les administracions, però sempre pues, és necessari, per la dificultat geogràfica que tenen molts de municipis d'interior, pues, tindre en compte aquestes mancances que tenen.
4: I des de la teva perspectiva, quines competències o recursos hi hauria que millorar per a que els pobles més menuts, com tu has dit, milloren cada vegada més?
5: Bueno, jo crec que al final els municipis menuts, qualsevol obra o inversió que tenen que desenvolupar el seu municipi, sempre el problema és el cost econòmic que té aquesta obra, aquesta millora. Ja no estic parlant de Sant Jordi, municipis molt més menuts, on necessiten sí o sí l'ajuda d'administracions més grans com la Diputació, la Generalitat o el propi govern. Per això aquestes línies que hem de veure des de la Diputació, si parlem de Sant Jordi, que és el municipi que evidentment més me coneix, pues estem lluitant molt ara per el tema sanitari. Tenim aprovat ja aquest nou consultori auxiliar de Sant Jordi, gran i dotat en més personal, l'autorització de la Generalitat per al consultori auxiliar de panoràmica, que al final és l'organització que fa que manquen els serveis en la resta de comarca, i serà una obra que finançarem directament des de l'Ajuntament. I aquest pas inferior que he reivindicat des del 2015 en l'entrada de Sant Jordi, que utilitzen tants i tants veïns del Baix Maestrat, i com deia, no, infraestructures que fan millorar la vida dels veïns i veïnes, com una simple piscina, que a lo millor les grans ciutats se veu com algo absurdo, o del dia a dia, pues, tindre una piscina municipal en un poble d'interior, pues, és salvar la temporada d'estiu en aquest municipi, o és tindre un servei per als veïns i veïnes que aposten a viure tot l'any.
4: I abans de finalitzar l'entrevista, te queria preguntar sobre les festes de panoràmica que s'han celebrat fa res. Quina valoració fas d'aquestes festes?
5: Bueno, jo crec que les festes de panoràmica és una aposta de la regidoria de festes de l'Ajuntament. Des de que vam entrar en el 2015 i anterior, en l'anterior alcalde Luis Tena, se va fer una aposta per dinamitzar, sobretot socialment, la vida dels veïns de panoràmica. Penseu que tenim veïns vinguts de tot el món, que tenim empadronats 48 nacionalitats diferents, que és molt més difícil sociabilitzar que en qualsevol municipi on tots tenen l'arraigo propi del municipi, i que este pont pues ens ha donat la raó. Cada vegada, en cada activitat, participen més veïns i veïnes de panoràmica, se suben aquells que venen de segona residència a passar uns dies, o el propi pont que acabem de passar, i s'afegeixen cada vegada més veïns del propi municipi de Sant Jordi. Per tant, el resultat és fabulós, no? Fer unes festes on hi ha una participació massiva de tots els veïns és allò que busca l'Ajuntament, no? I després d'aquest retorn econòmic que té als propis negocis, que cada vegada s'obrin més en la urbanització perquè cada vegada hi ha més veïns vivint ahir, pues, satisfets, no? De que te tindre aquest programa d'activitats que participi tota la gent.
4: Pues això ha sigut tot per la meva part, Ivan, ha sigut un plaer, i nosaltres ens veiem en una altra edició de L'Hoy por Hoy. Adeu.

0: Molt bona tarda a tots i a totes i benvinguts una vegada més ací a l'informatiu del migdia de Ser Maestrat, on vos apropem totes les notícies de la comarca. I comencem a Vinaròs perquè, com hem avançat en l'informatiu, el municipi reforça la seva atenció a la salut mental amb la incorporació del SASEM, és a dir, el Servei d'Atenció i Seguiment per a les Persones amb Problemes Greus de Salut Mental, al contacte programa subscrit amb la Generalitat Valenciana. La Regidoria de Serveis Socials ha aconseguit el finançament per a posar en marxa un nou servei municipal que oferirà atenció i acompanyament a les persones amb problemes greus de salut mental i també a les seues famílies. El SASEM és un servei públic i gratuït que té com a objectiu ajudar les persones amb problemes greus de salut mental a tindre una vida més autònoma, millorar el seu benestar i facilitar la seva integració en la societat. I seguim amb més notícies de la comarca, i és que ahir va tindre lloc a l'Hotel Palladium de Peñíscola en la presentació de la sisena edició del ciclocross Ciudad del Ciclismo, que tindrà lloc a Cervera del Maestre el pròxim 15 de novembre i és una única prova a tota la província. Aquestes van ser les paraules de Héctor Ballester, el director general de Ciudad del Ciclismo.
1: Buenas noches, buenas noches. Bueno, primero que nada agradecer al Hotel Palladium la predisposición y que nos deje este espacio, esta terraza tan chula, ¿no? Que al final decidimos hacerlo aquí porque me parece espectacular tener el castillo de Peñíscola aquí al lado y tal.

0: final, pues desde que me puse con el proyecto de Ciudad del Ciclismo, la idea mía siempre había sido pues unificar o intentar que el mundo del ciclismo pues esté lo más unido posible.
1: I canviem ara radicalment de tema i ens n'anem cap als successos perquè la Guàrdia Civil ha detingut a 39 persones i n'investiga 12 més durant les festes patronals de Benicàssim i d'Almassora. Els dispositius especials de seguretat es van desplegar per Sant Tomàs de Villanueva i les festes del Roser, saldant-se amb més de 94 infraccions administratives. Els serveis preventius van intensificar amb motiu de les celebracions en honor a Sant Tomàs de Villanueva, Benicàssim, i la recent Fira del Roser d'Almassora, desenvolupada entre el 2 i el 12 d'octubre. Tots dos cicles festius van congregar milers de veïns i visitants al voltant d'actes religiosos, concerts, discomòbils, sopars populars i festejos taurins. Davant la gran concentració ciutadana en diversos punts dels nuclis urbans, diverses unitats de la Comandància de Castelló van reforçar la vigilància per aprendre el darrer, garantir l'ordre públic i actuar amb rapidesa davant qualsevol incidència. I al llarg de les festes, les actuacions policials van permetre intervindre en diversos fets delictius, entre els quals figuren atemptats contra agents de l'autoritat, delictes de lesions, tinença il·lícita d'armes, danys materials, furts, robatoris i estafes. I seguim en la Diputació perquè avui hem tingut amb nosaltres a Ivan Sánchez, diputat provincial de la Diputació de Castelló i alcalde de Sant Jordi, i ens ha parlat sobre el nou pressupost de cara a l'any que ve del Consorci Provincial d'Aigües i també ens ha parlat de què manera repartirà el pressupost i a quins pobles va afectar i quin és el seu objectiu. Aquestes han sigut les seues paraules.
2: Bueno, com sabeu, el Consorci Provincial d'Aigua s'ha començat a rodar fa poc de temps, des de que va entrar la legislatura. Va dir la presidenta que seria la legislatura de l'aigua i un dels punts claus era conformar aquest Consorci Provincial en un pressupost, com tu bé dius, de més de 6 milions d'euros per a l'exercici que ve, on els dos consorcis que hi havia existents, el de la Plana i el del Pla de l'Arc, s'han unificat en estos 24 municipis primers, on les actuacions són bàsicament donar l'abastiment d'aigua potable en alta a estos 24 municipis i després una sèrie d'inversions necessàries que venien arrastrant-se d'abans, com aquesta planta de tractament de les pedrisses i després obres de connexions dins d'aquest Consorci Provincial que milloren la red d'abastiment i garanteixen sobretot la qualitat i la quantitat d'aigua en aquests primers 24 municipis que conformen el Consorci.
1: I parlant d'aigua, avui hem tingut una nova secció del programa Medi Ambient amb Débora Fandos i hem tractat sobre si el nostre territori està preparat per a les pluges torrencials que cada vegada ens afecten més, sobretot a la Comunitat Valenciana, i també d'altres coses. Hem parlat sobre el nou episodi de pluges previst per al cap de setmana i això ha sigut el que ens ha contat.
3: Pareix que no serà tan forta com la que va ser fa dues setmanes, però, claro, és que una altra problema que porta el tema este de que estigui tan carregat d'humitat el Mediterrani i tanta temperatura és que també és més difícil predir-ho. Vull dir, se va parlar molt de que els meteoròlegs van fallar en les precipitacions i tot això, que a veure què passa això, però és que aquesta és una altra de les conseqüències, que és més difícil de predir. De fet, eixa tormenta ningú pensava que a última hora se menetaria la mar.
1: I seguim amb notícies de la província, i és que el Partit Popular de Castelló reivindica a Torreblanca l'accés sud des de la Nacional 340 i recolza un 29 de novembre amb més província i menys Sánchez. Salvador Alguella, secretari general del Partit Popular de Castelló, recorda que la demanda d'esta localitat no és nova i tampoc ho és que el PSOE hagi decidit donar l'esquena a la nostra terra. L'accés sud des de la Nacional 340 a la localitat de Torreblanca continua sent 8 anys després del govern de Pedro Sánchez una obra pendent, segons ells. Este traçat és per ells, diuen, i este risc va provocar que s'elaborara un projecte per a millorar les condicions de la via. Per a Aguilella, la situació de perill inherent a l'accés sud d'esta localitat des de la Nacional 340 demostra que la província de Castelló mai ha sigut objectiu per a les polítiques del PSOE. Aquestes han sigut les paraules de Salvador.

0: Salvador Aguilella, secretari general del Partit Popular de Castelló.
1: En Torreblanca continuem reclamant algo tan bàsic per a tots els seus veïns i també per a tota la gent que transite per la Nacional 340, com és un accés segur des d'Eixa Nacional 340 a la localitat. Portem anys esperant una solució i el govern de Sánchez i dels seus socis de Compromís continua sense donar cap resposta. I estem parlant, com he dit, de seguretat, d'infraestructures i de respecte per a totes les persones que transiten per aquesta via. El 29 de novembre tenim una oportunitat per a canviar les coses, per a Castelló torne a comptar, per a que s'invertisca en la nostra província i per a que se'ns escolte i sobretot per a que se'ns donen solucions als nostres problemes.
0: I continuem ara a Benicarló perquè el municipi comptarà amb la presència del prestigiós científic benicarlando Àngel Alberic en les jornades de la ciència de neurones, pomes i xips que començaran el 22 d'octubre i finalitzaran el 24 d'octubre. Concretament, Àngel Alberic participarà en una taula redona el divendres 23 d'octubre amb altres experts. Aquestes han sigut les paraules d'Àngel Alberic.
2: Que per motius professionals no puc estar a acompanyar-vos, però és un plaer, com deia, estar aquí presentant aquestes segones jornades del servei a la nostra població, que les anomenem, com ja sabeu, neurones, pomes i xips. I és la nostra manera de dedicar-li un espai dins del programa de Benicarló Científic al llarg de tot l'any per a l'estudi d'aquest òrgan tan complex del nostre cos humà com és el cervell.
3: En San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Pais, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc, una experiencia inigualable.
4: En Autotrack Vinaroz llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaroz, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.

I acabem, com sempre, en les farmàcies de Guàrdia, tant a Benicarló com a Vinaròs. A Vinaròs, la farmàcia Guimerà, la plaça Església, i a Benicarló, la farmàcia Cid, al carrer Sant Joan, número 33. I ara sí, fins a sí, l'informatiu del migdia. Recordeu que ens podeu tornar a escoltar demà a les 7:20 i a les 8:20 i també a les 12:20 i a la 1:07 al nostre Hoy por Hoy. Això ha sigut tot fins avui. Que tinguin una molt bona tarda. Adeu.

0: Ser Maestra en el 106.2 FM.
1: Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa d'en www.agendaprovincial.com www.dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
2: ¿Necesitas lavar tu coche? En Beniorlo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas, el lavado de bajos y laterales, la cascada superbrillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarlo y abrimos las 24 horas. Beniort, somos cooperativa, somos futuro.
3: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
4: Si dispone de pisos o apartamentos para venta en el núcleo urbano de Vinaròs, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-1962-25 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
5: Láser.